No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vin als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

I molt bé, encarrilem ja el segon programa de temporada, ja ens hem tret la manda de sobre. I doncs avui us he preparat un programa especial sobre un dels icones de la música jamaicana. Doncs és un tema que la veritat que havíem parlat feia temps amb l'Àlex i bueno, l'havíem anat deixant. I doncs mira, m'he tret la mandra a sobre, l'he preparat. Poso un tema i us explico una miqueta més de què va aquest especial.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquest primer tema de la nit, una cançó, un clàssic dels Scatolites, el Man in the Street, presentem ja aquest especial que he preparat per avui. I bueno, es tracta doncs un programa que he preparat doncs per parlar una miqueta, dedicar a retre homenatge a l'Alpha Boys School. Bé, per qui no conegui, doncs Alpha Boys School va ser una escola fundada a finals del segle XIX a Kingston, doncs que acollia, era com una mena d'escola residència on hi havia nens amb dificultats socials, i doncs va destacar per una gran escola de música on es formava doncs els seus alumnes, especialment en la secció de vents i en jazz i els seus derivats. I aquesta escola de música doncs va formar doncs tota una sèrie de músics que van ser molt influents en la música jamaicana doncs dels anys 40, 50, 60, etc. I que doncs van ser claus pel desenvolupament de la música ska, rocksteady i reggae posteriorment. Així que, bueno, l'Alpha Boys School es pot considerar com una mica el bressol de la música jamaicana moderna, doncs per tot l'impacte que va tenir aquesta formació de música. I comencem escoltant un tema d'Owen Gray, doncs un dels exalumnes de l'Alpha Boys School, un doncs dels grans cantants jamaicans. I escoltem un tema de 1960, el primer disc que es va publicar a Mylan Records de Chris Bowell, el Darling Patricia d'Owen Gray.

Molt bé, i ara escoltarem un tema doncs, d'una de les figures fonamentals de l'ESCA, també un exalumne de l'Alpha Boys School. Estem parlant de Don Drummond. I escoltarem doncs, potser una de les seves composicions més emblemàtiques, on destaca el seu trombó. Estem parlant de Don Drummond i el tema Eastern Standard Time.

I bé, si parlem de l'Alpha Boys School i d'aquests pioners de la música ska jamaicana, no ens podem oblidar de parlar dels Skatalites. I és que aquesta banda, formada a principis dels anys 60, doncs per quatre exalumnes de l'Alpha Boys School, Don Drummond al trombó, Tommy McCook al saxo tenor, Lester Sterling al saxo alt i Johnny Dizzy Moore a la trompeta, doncs van aconseguir ser doncs, com pioners i referents de la música jamaicana dels 60 i de la música ska. I bueno, doncs, de fet els vents són una de les seccions més destacades de l'Alpha Boys School i doncs, Skatalites representa molt bé l'essència del que va, doncs, que va ser aquesta escola de música. Escoltarem una peça que és referent d'aquesta banda, un tema gravat l'any 1965 a Studio One i composada per Don Drummond. Estem parlant del Green Island dels Skatalites.

Molt bé, després d'escoltar aquest tema dels Skatalis, que a més avui els estem escoltant de fons, estem escoltant el Foundation Ska, doncs seguim amb més artistes doncs, nascuts, formats a l'Alpha Boys School. I bé, seguim amb Tommy Macu, que a més de formar part dels Skatalites i doncs són dels pioners de la música ska, doncs també va protagonitzar el pas de l'ska al rocksteady, doncs aquest ska que va anar perdent velocitat, va anar agafant doncs més rellevància les línies del baix i bueno, va haver canvis també de... pel que fa a la bateria i els vents van començar a tenir una mica menys de protagonisme. I escoltarem un tema de Tommy McCook de l'any 67, un tema que va gravar amb els Supersonics, titulat Comet Rocksteady.

I bé, doncs, durant tots els anys 60-70, molts dels alumnes de l'Alpha Boys Schools i així com els membres dels Scatolites van formar part de... Doncs de van treballar com a músics de sessió. Va haver moltes produccions en aquesta època i van influenciar, doncs, i van intervenir en la gravació de molts discos, doncs, de ska i de rocksteady de l'època, com Wailers, Mitals, Skylights, Keptons, i doncs, a més de... també es van deixar, doncs, influenciar per diferents estils musicals, i un bon exemple és el Latin Goes Ska, que escoltarem ara, doncs, on es pot veure la influència d'altres estils, com podrien ser el jazz, el Rhythm Blues, la música llatina, o el mento, en aquest cas, la música llatina, el Latin Goes Ska.

Molt bé, i ara estem escoltant aquest Dr. Decker de Don Drummond amb Baba Brooks, una altra mostra doncs, del paper que van tenir com a músics de sessió, en aquest cas una gravació realitzada per Duke Reid, doncs que posa de manifest no? aquest paper doncs, que van tenir en tota la producció de música jamaicana dels 60 els exalumnes de l'Alpha Voice School.

Molt bé, seguim amb el Simmer Down dels Wailing Wailers, un tema on van ser enregistrat amb els Scatolites com a backing band. És un tema de l'any 63 i parla doncs del rodeboix, la violència, bueno, el clima que es vivia en aquells moments a Kingston.

Hi havia un altre exalumne de l'Alpha Boys School. Doncs estem parlant del saxofonista Felix Dreadley Headley. Bennett, doncs, que també va ser un altre prolífic músic d'estudi, doncs, que en aquest cas va participar en la gravació del que va ser la primera gravació de Bob Marley quan tenia només 16 anys, amb el Judge Knot.

Molt bé, aquest que escolteu és el Don the Lion de Don Drummond, doncs que bueno, a més de ser un gran trombonista, doncs va destacar també com a compositor i bueno, té un munt de melodies memorables com aquest tema.

Molt bé, aquí esteu al 91.4 l'FM i esteu escoltant l'Escarlata O'Hara. Avui amb un especial dedicat a l'Alpha Boys School. I seguim amb un altre exalumne de l'Alpha Boys School que va triomfar a la Jamaica dels anys 70. Estem parlant de Delroy Wilson. Va ser el primer nen prodigi. Doncs va gravar per Studio One amb només 13 anys ja el seu primer tema. I va ser doncs, un dels artistes protagonistes d'aquesta transició entre l'ska, el rocksteady i el reggae.

I bueno, del Roy Wilson també li agradava, doncs, li va agradar, doncs, també fer un intervenir una miqueta, doncs, políticament, doncs, tenia lletres, doncs, una mica més de càrrega social. I doncs, per exemple, el Better Mascom, que va ser tot un èxit a principis dels 70, doncs, va arribar a ser l'himne oficial de la campanya del People's National Party de Michael Manley. Però bueno, ens avançarem tant, escoltarem un tema gravat l'any 65 més o menys, doncs era l'època de l'esca, encara no havia començat de tot el rocksteady, i doncs Delroy Wilson va gravar el The Lion of Judah, doncs la versió aquesta en esca, que posteriorment sé que va estar enregistrada també la versió reggae. I bueno, un tema on, doncs, on també col·laboren diferents artistes exalumnes de l'Alpha Boys School, com Tommy McCook o Don Drummond.

Molt bé, abans parlàvem doncs d'aquest pas de la música ska, ralentiment fins formar el rocksteady. I bé, doncs, bandes com la mítica Skatalites van desaparèixer, però realment va desaparèixer la banda, però no els músics. Quasi tots els músics que estaven gravant música ska a principis dels 60, Studio One, etc., doncs van seguir formant part d'aquest ecosistema de músics, però gravant temes per rocksteady, perquè de fet van seguir els mateixos estudis de gravació, els mateixos músics. I un bon exemple d'aquesta època rocksteady d'un altre exalumne de l'Alpha Boys School, doncs, que també va destacar en aquesta època, és Ken Booth, Mr. Rocksteady, doncs, que va fusionar una veu soul amb, doncs, una mica amb la cultura de carrer de Kingston, i bueno, que va acabar creant després el que seria el Lover Rock. I bé, anem a escoltar un clàssic de Ken Booth, un tema que l'any 1974 va arribar al número 1 a les llistes d'Anglaterra. Anem a escoltar l'Everything I Own de Ken Booth.

Molt bé, i bueno, anem acabant ja. Escoltarem un tema del trombonista Rico Rodríguez. Rico Rodríguez va estudiar a l'Alpha Boys School i bueno, va començar ja a tocar professionalment doncs, abans d'acabar els estudis, i va participar en molts enregistraments de jamaicans de l'època. I bueno, va acabar emigrant a Gran Bretanya, on doncs, té cas després es va fer famós per la seva col·laboració amb els Specials i l'enregistrament a l'any 67 de la versió del A Message to You, Rudy. Doncs un nou exemple doncs, de la influència que van tenir musicalment aquestes generacions de músics formats a l'Alpha Boys School, i com doncs, aquesta influència no només es va donar a Jamaica, sinó que va arribar doncs, a llocs tan llunyans com Gran Bretanya. I anem a escoltar un tema de Rico Rodríguez, el Rico's Farewell.

Doncs molt bé, el programa ja va arribant al seu final. Anem escoltant de fons aquest tema de Imam Dave. Cedric Brooks i David Madden, doncs, que van formar aquest duet, els dos exalumnes de l'Alfa. I aquest tema que escoltem de fons, el Moneymaker, doncs, del 1970, que va arribar a ser el número 1 de les llistes jamaicanes.

I bé, fins aquí aquest repàs doncs, a algun dels artistes fonamentals de l'Alpha Boys Schools als anys 60-70, doncs aquest ska, rocksteady, bueno, i també algun músic que va influir posteriorment. Ens hem deixat moltes coses, segur, és difícil sintetitzar en una hora, però bé, doncs, volíem fer una petita mostra doncs, de la influència d'aquesta escola va tenir la música jamaicana i res, només dir que, bueno, que en realitat aquesta escola segueix oberta, l'Alpha Boys School, doncs, a més de doncs, segueix amb aquesta secció d'escola de música, també tenen formació de sound systems, una ràdio doncs, dedicada a fer sonar doncs, la música d'exalumnes de l'Alpha Boys. I res, fins aquí aquest petit homenatge. Ens despedirem doncs, amb un dels de les bandes pioneres de l'ska i bueno, formada per exalumnes de l'Alpha Boys. Estem parlant dels Skatalites amb l'Occupation, doncs, tot un himne. I fins aquí arriba el programa aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat i ens escoltem aviat. Salut!

0: Tu, tio, però què el fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i imant, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibre...

0: voilà. One, two. Yeah, la banda,
1: Has passat moltes vacances, eh, bandido?
0: Sí, molt bé, tio, amb un hangar nudista. Amb un hangar nudista.
1: Però si vas cada any, ho sap tothom.
0: Ja ho sap tothom, ja està fins la polla. Bueno, però bueno,
1: tio. Fins la polla estan els veïns a veure-te-la.
0: No, bueno, tots tenen, la mitjana d'edat són 80 anys, eh? Vull dir que allà totes les cigales decauen, decauen.
1: Goig seria, la paraula goig no seria.
0: Totes les cigales decauen. No, un amic meu ha anat al Brasil i s'ha estat com 15 dies fotent-se xanga.
1: No sé
0: amb una
1: xanga.
0: Cova.
1: Què és xanga?
0: Com DMT, com una mena de un processat de l'ayahuasca.
1: I estava allà?
0: I el tio ha vingut i, oh, que si l'ànima, que si no sé què, que si el món...
1: O sigui, t'ha fotut una xapa de tres
0: pets. Que si el planeta Venus... Però bueno, sí, ja està amb el rotllo aquest d'espiritualitat trumpista. Però bueno, avui tenim una penya del Vallès.
1: Del Vallès, molt del maco, gent.
2: Què passa? Escat beribiru era bereba beribiram pentire babam beribiram tabarik papere babam beribiram.
1: Perquè la gent que ens estigui escoltant es faci una idea, ara mateix aquí tenim més guapos i més joves, però tenim i vius, Eduardo Benavente, Nacho Canut i Ana Curra. Els tenim aquí sentats al sofà, tots tres.
0: La movida madrileña. Sí.
1: La movida molletenca.
3: Sí.
1: I molt, perquè a més, això, són més guapos, Mollet, més joves i més energètics.
2: I, sobre, i menos fascistes, també.
1: Sí. I sin fascismo.
0: I sin fascismo. Han anat a dormir a les 5 del matí.
1: Bueno, però són és joves, hòstia, són joves i valents.
0: Un plat d'espaguetis, això és millor que l'espit.
1: Eh? No, que s'ha fotut rabo de toro, que hi ha hagut galtes...
3: I un bon fricandó.
1: Un fricandó que home. Estarà 8 dies cagant.
3: Sí.
0: No, està blanc, està blanc. Està Nacho Canut.
3: Trigaré una setmana Nacho encara a digerir el fricandó.
1: Nacho Canuteja, Nacho Canuteja.
0: Ja, ja t'ha quedat allà un pòsit, tio.
3: Sí, sí, sí.
0: L'orinal
3: sí.
0: Que t'han fotut de...
3: Era un orinal, directament. Un orinal, una palangana.
4: I després te'n pots
0: l'orinal. Prova'l, i l'altre l'ha dit... Pues está caliente.
2: No, claro, yo flipaba porque digo, ese pocillo va a estar frío, pero no, estaba calentito porque sí. Creo que el plato tiene una razón de ser. Sí. Que bueno, sea un poco
1: sí, conserva.
2: Sí, conserva, conserva.
0: Una de allò.
1: No sé, hi ha cerveses allà, no n'heu agafat?
2: Ah, jo cojo una.
0: A la nevera.
2: Sí. Quines?
4: Sí.
1: Sí, agafeu, agafeu.
0: Agafeu.
1: Com es pot fer una entrevista al Màxim un clatalló sense cerveses?
0: Mira,
4: hòstia
0: mira.
4: Puta,
1: no, està molt bé. Està
0: la cara de Belmez.
4: El fricandó va haciendo
1: Belmez
4: ya. Está
1: arriba.
0: Sí. Tot està arriba. Per arriba, per arriba. Tot el rato vol anar cap amunt.
1: Sí. Es nota que són de Mollet.
0: Per què?
1: Perquè com que mai viuen en pisos, tot està dalt. La vecina d'arriba, voy a atender al ático,
0: el
1: cagadero està...
0: La marihuana, la
3: saca Nadal, la marihuana la tenim a l'àtic, també.
4: Voy a espiar al vecino...
1: A Mollet, a planta baixa, no hi ha res. Tot bueno, està cap a dalt.
0: Mollet, quan serà ja la puta capital de Vallès Oriental, ja aviat,
1: jo crec que
0: no?
1: Sí, hòstia, ja tocaria, no?
0: Ja va
1: sí.
0: Tocar, no? No
1: Granollers sé, a la merda i capital.
3: S'ha de desbancar Granollers, ja.
0: Sí. Allà, moralment ja està desbancat.
1: Ho hem dit aquí el programa més d'una vegada i més de dues. No considereu que Granollers és la capital de comarca de Catalunya més...
0: Escarosa?
1: Més escarosa?
2: Más menos, és la más menos capital, sí, sí.
1: Digue'm en una que... O sigui, jo crec que estarien competint entre Granollers...
0: I les Borges Blanques.
1: I el Prat, no és el Prat de Llobregat la capital d'ahir. El Prat de Llobregat...
0: El Prat de Llobregat no és capital. Però,
1: no? Quina és la capital de Vall Llobregat?
0: No.
1: No és Hospitalet. Em sembla que és el Prat.
0: Sí?
1: Ara hauríem de mirar l'internet.
0: No,
1: em sembla que és el Prat.
0: Ah, vale.
1: Bueno, no ho sé, no estic segur. On hi ha el Consell Comarcal, allà és capital.
4: Però és veritat que Granollers, si fos una persona, quina
1: mala
0: cara
1: tindria.
0: Sí, sí. Com,
1: cara de botiguer convergent.
0: Quina mala persona.
1: Vaig a passejar pel centre de Granollers a veure quatre...
3: A la porxada.
2: És una depressió, Granollers. Passear per Granollers és una depressió.
0: Me'n vaig a veure Alberxa.
2: Però és com la Barcelona de la Penya de la Garriga. O sea, la Peña de la Garriga es su Barcelona Granollers, ¿no?
1: Sí.
2: Ok, está todo muy bien, pero bueno... Però, bueno, 20 quilòmetres després...
1: Per exemple, llavors hi ha tres pobles, que és la Garriga, Cardedeu i Caldes,
3: sí.
1: Que són com los eternos secundones, no?
2: Sí,
3: una mica.
1: Estoy
3: sí.
1: Estoy ahí como rollo... Però,
0: guay.
2: Per altra part, no. Són pueblos bonitos, eh?
1: Sí,
2: són
1: sí.
2: Molt
1: sí.
2: Más bonitos sí. Que Mollet, que és un polígono industrial, sí. I sí. És muy feo. I la Garriga és muy guapa. Mi família paterna, sí, casi todo... Sí, sí, sí, sí.
1: Sí. No, no, no, sí, sí està magno.
0: No, a mi m'agrada Molleta, tio, joder, tio. Clar. La Bacus.
3: El de Colón.
2: El Consum.
1: Encara existeix la Marineta.
4: La Marineta.
1: Sí. Quan érem joves amb la Sala, anàvem a vegades a sopar. Hòstia. La Marineta, que feien exposicions.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Fotos de...
2: Sigui activa, sigui en boina. Sí.
1: No, però un lloc que es menjava bé.
3: Bueno, a Mollet hi havia un...
0: La maqueta.
3: Ah, sí. Total. Sí, que a sobre la portava un col·lega nostre.
0: Pues a la maqueta,
3: sí.
0: Amb Perro Pachingo vam tocar com 10 milions de vegades, tio.
2: La maqueta és com caldo de cultivo. O sea, toda la peña de Mollet, a partir d'una generació, han salido por la maqueta.
0: Sí. Però esto es así, esto es canónico. No, increíble,
3: sí,
0: la maqueta, tio. Mira, se m'ha fotut la pell de
3: gallina. Sí, sí, sí.
0: Lo que m'havia passat, jo allà a la maqueta, sempre que
2: anava... Jo fumava porros con un col·lega fuera i no m'atrevia a entrar. O sea, cuando tenía 15 años fumava porros fuera de la maqueta... Simplemente no iba a la maqueta, iba a la calle de la maqueta porque me daba miedo entrar, porque estaba como full punky y no sé qué, me daba como mucho miedo. Hostia, que me pilló la poli y uno me dijo...
0: Un día vaig dar l'altre dia per allà a Mollet i vaig estar-la buscant, dic, aviam si me'n recordo.
2: Ah, l'han tirat
3: a terra, ja.
0: L'han tirat a terra.
2: La fachada sigue, o sea, han tirado como si fuera...
3: L'interior.
0: Vale, pues vaig estar buscant.
1: Tot lo bo fotre a terra, ho veus?
0: No, perquè és en plan rotllo, que no perdonen ni una, no és en plan rotllo, no només t'ho xaparé... T'ho destruiré, m'hi cagaré...
4: I veuràs la puta façana.
2: Te dejaré la puerta.
0: La puta façana.
1: Igual és el que ha passat amb l'Ateneu de Vallcarca, amb el Rock Sound, amb tot aquest lloc.
3: Tot a terra.
1: Estic a terra i ho tinc 3, 4, 5... L'Ateneu de Vallcarca, 15 anys o més, o no sé quants anys fa que el van tirar a terra.
0: Sí.
1: Allà, perquè veieu que us vam guanyar...
0: Sí, és això.
3: Total.
1: No és allò, és que hem de fer pisos socials.
0: A més, el Collboni, allà on hi havia l'Ateneu de Vallcarca, hi va cada mes i s'hi caga. El Collboni, s'hi caga allà en plan rotllo. Mireu, no només no podeu fer res, sinó que no podeu fer res en aquest espai, sinó que més vinc jo i mi puto cago.
2: És una movida como del medievo, ¿no? Como que cuelgan a alguien al frente del pueblo para que sepas que hay autoridad.
0: Sí. És veritat, és aquesta onda, és aquesta onda. En plan amenaça.
1: Encara no han dit quin grup són.
0: Ah, és veritat.
1: Porteu aquí 10 minuts de programa i la gent encara no sap quin grup tenim.
0: Ells ho saben.
1: Així pensaran que és Paràlisis Permanente.
0: Home, una mica sí, però amb bons.
1: Amb bons, ja ho he dit.
0: Què creieu que estaria fent a l'Eduardo Permanente si estigués viu ara?
1: Estaria a Vox?
0: Estaria a Vox?
2: No ho sé.
1: No, però és que era un tio que s'havia de morir sí o sí, no?
2: Com totalmente... O sea, obviamente no se tiene que morir nadie, ¿vale?
0: No, no, morir todo el mundo. Obviamente se tiene que morir todo el mundo.
2: Pero se tiene que morir todo el mundo. Bueno, es una dicotomía, ¿no? Es una movida ahí. Número, soy taoísta.
1: No,
0: soy atontao.
2: No lo sé, es que no lo sé, porque hay como mucha peña que envejece mal. O sea, hay peña como que... No sé, envejece mal. O sea,
0: no, però també diré una cosa, és que jo no conec ningú que envelleixi bé. A part de Miguel Ríos, que li foten farlopa per lavatives de farlopa. No, va.
1: Digueu quin grup sou.
0: Va.
2: Hola, buenas noches, somos Sistema de Entretenimiento.
0: I avui tocava la salut.
2: Avui tocamos en la salut.
0: Vale, l'heu perduda, no, la salut.
2: Lo que nos hace falta.
3: Lo que menos tenim.
0: Això li poses el GPS, no? La salut.
2: La salut. Te senyala com a 200.000 quilòmetres.
0: Aparta una molestaria.
3: Si us plau, porteu-me la salut.
0: La teva salut.
2: De aquí no l'has conocido.
0: El carnet de la teva salut.
1: Per l'agenda.
0: Jo em fot troballes amb el carnet de la meva salut. La meva salut.
3: Obro l'app, trec la targeta sanitària.
2: M'encanta aquesta entrevista. M'encanta aquesta entrevista, se la pueden ensenyar a mi madre, tio.
1: Per la gent de la Roca, quan han dit que toquen avui a la salut, no es refereixen a la Font de la Salut, allà a la deixalleria on s'han fet concerts, no. És un barri de Barcelona.
0: No, però si tu vas a hauria d'haver-hi un detector, no? Que quan fots farlopa, que quan la carneta de la salut
1: et fa
0: la farlopa, pues digues, joder, macho, jo què sé.
2: Ah, no, te deriven a coses específiques, ja. Com jo ja sé a lo que viene.
0: Tu què quieres? Ah, pues venga, ten, ala, toma't unes talidones i te vas pa tu puta casa.
1: Jo si hagués un detector de salut, els puestos no em deixarien entrar enlloc.
0: Puta salut. Hi ha un col·lega que tinc jo que la seva filla es diu Salut.
1: Ah, es, no,
2: ah, mi abuela, mi abuela se llamaba reencarnación, resurrección.
0: Resurrection Fest, para un festival.
3: Fue por ella, lo hicieron por ella.
1: ¿Cómo se conocía? ¿Como resu?
2: Yo le llamaba abuelita. ¿Tú?
1: Abuelita, hazme unos macarrones.
0: Espera.
2: No, pero... La resu.
1: Resu, ¿no?
4: Wow, no, es la creadora del
2: Resurrection. Sí, bueno, es una especie de homenaje a ella.
0: No, pues, pues espera, que tinc una col·lega... Tinc una col·lega que té una d'allò... Escolàstica, i és de Mollet, tio.
3: Escolàstica,
0: tio. La tieta és tieta àvia i es diu Escolàstica, tio. Hòstia,
4: puta, tio.
0: Que fora,
2: però és una movida escolàstica?
0: Escolàstica? No sé,
2: ah, no, és una
0: movida... No, uns tirants, no?
2: No és una movida de... Los colchones, escolàstica.
0: És verdad, és veritat. Teniu viscolàstica o no?
3: Viscolàstica.
2: Viscolàstica, sí, sí.
0: Teniu o no viscolàstica? Tu també tens viscolàstica?
3: No ho sé.
0: Tu fots cara de dormir sobre un palè. Sobre un palè amb uns papers de diari.
1: No. És per aquí, és per aquí.
3: És un llit de claus.
0: Amb una estora d'aquelles de Bienvenida a la República de
3: No, tinc, un, tinc un canapé, l'obro i em foto dintre. Sí, sí.
0: Sobre quan dormis convidat.
3: Sí.
0: Molt bé.
1: Mi casa és vostra casa.
0: Parlant de canapés i així.
1: Parlant de grups que potser escoltem una cançó.
0: En part, no, no, però en part, odio Marvel, perquè mai no entenc les pel·lis de Marvel.
2: No,
0: però
2: no,
0: però no entenc
2: no.
0: Res, tio. O sigui, robots, no sé què, la massa, no sé què. Però he vist mare. Una que és Marvel, les tres de Blade. Hòstia,
2: ah, Blade mola molt.
3: Sí, Blade, sí.
0: Mola, polla, Blade,
3: Blade està guai.
0: Que bones, tio. Sí. No, no... Hòstia, m'ho he passat bomba, tio.
3: No, és bo,
2: Wesley
3: és bo.
2: Snipes, sí, no?
0: Sí. Hòstia, tu l'has vist o no?
1: No, no, jo no.
0: Ah, però això no t'agrada, no?
1: No sé ni del que m'esteu parlant.
2: No, he desconnectado.
0: Perquè són punkis, els dolents són com...
3: Sí, sí.
2: Això és una movida que, com que passava antes, que los
3: sí.
2: malos eren punkis,
3: sí.
2: i culturalment sí. el punk havia com ganado la partida, perquè los malos eren punkis.
1: La pel·li que ella de Mad Max... No?
3: També a la primera, sí. Bueno, i els videojocs també eren els dolents, sí.
1: Els videojocs també, sí. Jo és que soc de l'època del futbolí.
0: Ara ja no, ara els videojocs els punkis els atraquen, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Els punkis són els pingals,
0: els buenos, no? Sí. Roben el patinet, no sé què.
4: Tia, que pena, no? Que era com
1: si els xungos són els hippies.
2: Era molt seductor, por eso eran los malos, claro.
3: O... Sí, sí.
1: Claro. No?
4: Sí, sí.
0: Malís, el malismo, el malismo. Bueno, va, què voleu? Què,
1: no,
0: on us va conèixer?
1: Quina voleu tocar?
0: On us va conèixer?
1: No, anem a escoltar la primera cançó.
0: Quina és la primera cançó que fareu? Yo os diga, si no sabeu.
4: Digo,
3: digo. Digo tú.
0: Ciudad de Neón.
2: La primera canción que hacemos es Ciudad de Neón.
0: Es Mollet, ¿no? La Neón... Mollet, Neón City. Neón City. Neón City 6. Sí, sí.
1: A la sortida de Mollet, anant avall, diguéssim, Barcelona, allà la rotonda aquella que llavors...
0: No és Moncada, allò?
1: No, allò encara és Mollet. I hi havia també un xino que anàvem amb en Sis a la...
2: Ah, era grande, un xino muy grande.
1: Muy grande.
2: Sí, sí. En la rotonda estava la gasolinera i un instituto.
1: Sí.
2: Ah, sí, el xino ese, sí.
1: El xino ese, quan se pusieron de moda los chinos en los 80, que encara no havia nascut, íbamos allí a...
0: El xino ja.
1: Bueno, no sé si havia nascut. No, en 80 no
2: havia... Sí, sí, estaven a punt. ¿Cuántos 80? En 80 hay una década entera.
0: Especifica, especifica, cabrón.
1: 84, 85.
2: Nací en el 84, yo nací en el 84.
0: Ya estaba ya.
1: Lo fuimos a celebrar a Mollet, al chino de Mollet.
2: Mi cumpleaños, mi nacimiento, gracias.
0: Ya era hora, ya era hora.
1: Pues íbamos mucho allí. Fue la llegada de los restaurantes chinos.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Era barato, te ponían ahí de todo.
0: Caldo de pollo.
1: Caldo de pollo,
4: y a la siguiente rotonda, los neones de los
2: Mossos. Los neones de los Mossos. Sí. En esa rotonda siempre se ponen los Mossos.
1: Bueno, sí. En aquella época no había Mossos.
2: Ah, vale.
1: No.
4: Claro, es cosa de modernos.
0: Bueno, ¿quién es la ciudad de Neón?
2: En verdad, Ciudad de Neón, es como...
1: De
2: como,
1: Neón.
0: De Neón.
1: Ciudad de Neón le pasó
0: este
1: en Colombia, ¿no? Ciudad de Neón.
0: Cuidado,
1: Neón. México,
3: México. México.
2: Es Bogotá, tío. No, no, es... Va como por Barcelona, en plan, como que... No nos mola mucho la ciudad. Pues siempre decimos que somos de pueblo, pero no somos de pueblo, porque Mollet es una ciudad.
3: Pero, sí.
1: Pero os conocéis.
2: Al lado de Barcelona...
1: El 60% de la gente de Mollet sabe quién
2: eres. Sí, sí, sí.
1: Saben quién eres tú.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, yo paseo mucho por todo Mollet, para que se me vea, ¿eh? Para que...
3: ¡Eh, Víctor!
2: Feliz cumpleaños, Claudia. Feliz cumpleaños. Ahora vengo.
1: Digamos, es un pueblo grande o una ciudad.
2: Una ciudad pequeña, exactamente.
3: Sí, pero comparado con Barcelona es un pueblo.
0: També tiene una cosa, que també nosaltres, els de comarques, quan anem a Barcelona, sempre veus els mateixos salamandruquis, tio.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Per mi, vull dir, mentalment a Barcelona viuen quatre calvos i, no?
2: Home, jo en Barcelona me bajo absolutamente siempre. Me bajo en Paseo de Gracia y de ahí miro. A ver dónde voy, o sea, ya no intento ni pillar metro, en plan, me bajo en Paseo de Gracia, bueno, va, ¿dónde vamos?
0: A mí no m'agrada, no m'agrada agafar metros.
2: No, tampoco, a mí tampoco.
0: No, agafes la grip aviar.
1: No sé. Jo hi vespre vaig estar, jo crec que Barcelona...
0: Rollo Robinson Crusoe.
1: Que jo crec que això, que els guiris es queden per allà al centre... Ahir vespre vaig estar a Horta. Sí. I, hòstia, un ambient més... Saps, com rotllo...
2: Claro, hi ha com barrios de Barcelona, que són com pueblos.
1: Hi ha la gent del barri, no trobes guiris, tal... I em va semblar, dic, hòstia, doncs molt bé.
3: Sí, clar.
4: Sí.
1: Gràcies, suposo que està, sí, que està... Però Horta em va semblar, dic, hòstia, aquí hi ha la gent del barri, aquí... Tal.
0: Jo no sé ni on està Horta, tio, de veritat, així t'ho dic.
1: Bueno, com vas per la ronda de dalt, tires una mica avall. A la sortida 4, tires avall. Allà a Vall d'Hebron, tires avall.
0: Pues per allà, a Vall d'Hebron.
1: A sota Vall d'Hebron.
0: Bueno, va, anem a seguir, Ciutat de Neon. Va,
2: Ciutat de Neon.
0: Vinga, enxufeu-vos.

0: lo que us deia abans, és que és ballable, és que som un grup ballable. Som un grup de punk amb el deje aquest.
1: Punk de baile.
0: És que era prou de ser la gent tan sèria, vas a un concert i veure gent allà, te ha hecho un do menor, un pollas no sé què.
2: No, la penya que va a veure els concerts amb els braços creuats.
0: Els hauríem de tallar els ous, quan no estan així.
2: I amb els taps a les orelles, saps? Amb els taps a les orelles. Però bueno, Pau, per què et fots taps a les orelles?
0: Sí, perquè tinc un estudi de gravació a casa i
2: llavors... I per què pagues? I això sobre que, per culpa d'aquests fills de puta, han fotut els limitadors a tot arreu.
0: Home,
2: perquè tots, hòstia, pobres nanos, que no es quedin sordos. No, va, i ara i fot els limitadors i continuen amb taps. Seguiran baixant. Sí. Seguiran baixant. És que haurem d'anar a la gent normal amb uns aparatos per sentir alguna
3: cosa.
0: El que passarà és el que ja està passant, que només fan que tancar sales, tancar llocs.
2: Per culpa dels taps.
0: Tancar llocs per tocar, perquè avui tot molesta. Ai, quin xivarriet.
2: Sí.
0: Llavors fan el Fórmula 1, com fan el puto Fórmula 1.
2: Que ningú li molesta.
0: Des de casa meva sembla que el
4: claro, pero s'escuchen 200 km a la rotonda, a la redonda.
2: Sí. A la rotonda. Entremolen els gots a l'escurridero. Ja. I també la penya, a mi, una mica em fa ràbia, la penya aquesta que diuen, ui, la gent als concerts va parlar. Es de macho, deixa la penya que parli, que foti lo que vulgui.
4: A ver, como varias cosas que odio como de los conciertos es, número uno, que la gente critique que la gente habla. Deja que la gente hable o toca más fuerte para que no hablen. O sea,
2: no pasa nada,
4: que la gente...
2: No pasa nada que la gente parli. Es verdad que si estás allá tocando y tothom está parlando, però bueno, jo què sé,
4: però no contra
5: l'assemblea.
2: Assemblea popular, no? És un concert assembleari.
0: Jo que la gent parli, cadascú foti el que li surt dels collons.
2: Hi ha gent que parla molt alt, els de Mallorca. No he comprat un ximbol!
0: No, hi ha...
2: Ximbols barates! Potser són tripis, però clar, és el seu argot.
0: Hi ha una cosa pitjor que això, que és que tu vulguis veure el concert i tinguis un al costat que t'està parlant tota l'estona i vol comentar cada canvi, cada cançó, que, tio, deixa'm en pau, tio, quan acabi, si
2: vols, dius, vaig un moment a cagar
0: i... fem un fòrum aquí fora i ho debatim, però deixa'm en pau, que estic veient el grup, no cal que em comentis cada cosa que... Oh, has vist com ha saltat? Sí, no soc subnormal.
2: Ha saltat tal, eh?
0: No sé, ja ho he vist.
2: Ha fet una palometa.
0: Saps? Deixa'm en pau, tio.
5: És veritat.
0: Saps com ho vam dir? Hòstia, és una versió... Sí, home, la sap tota la sala, que és una versió. No sé, ja ho sap tothom. A més, el tio acaba de dir pel micro, vamos a fer una versió. No cal que m'ho reafirmes.
4: Lo acaba de dir, és una versió.
0: És una versió, sí.
2: T'has enterat?
0: Sí, jo sé quin és, sí, jo també ho sap tota la sala.
2: Això al cine, cine també passa.
0: Sí que són pesats, deixa'm en pau.
2: Al cine també passa, que el típic que està explicant a la parenta.
0: Fot 10 anys que no vaig al cine.
2: Veus la massa, és que és verda, saps? Perquè se li ha fotut un mosquillo.
5: Diu el cabrón que diu... Ahora morirá. Y luego muere, dice cabrón. Ahora morirá. ¿Por qué te adelantas?
4: Ahora morirá. No, pero en un concierto no. Ahora morirá. Ahora morirá.
2: Amor, se muere.
1: Este concierto ya lo he visto, el guitarra muere.
4: Este concierto ya lo he visto.
2: Estaría bien que fessin apostes, tío. Hi hagués un festival i que sempre morís un en el festival. I la penya pogués fer
4: una quiniela.
2: Unes porres, no? Sí. Rotllo, aquí la dinyarà, aquest festival.
0: O rotllo allò que diuen del Made in Japan, aquest disco de Deep Purple, que se sent
2: un... Que es va morir un xino.
0: Bueno, estaven a Japó, seria japonès.
2: Bueno,
0: un asiàtic.
2: Sempre hi ha gent viatjant.
0: Diu que se sent un tio es va suicidar mentre tocaven la cançó aquella que dura tot una cara. Diuen que se sent un... Pum! No, com un disparo i un tio es va suïcidar...
2: Ah, sí? Però un moment, no té sentit, perquè si s'hagués suïcidat un tio haguessin parat per fregar, no?
4: Nadie sigue tocando, no?
2: Nadie sigue tocando, no?
4: Como tan témpano de hielo.
0: És una puta cançó del dissonant que em sembla que és tot una cara, que dura 18 minuts o així. És un doble LP de Deep Purple. I la cara aquesta, em sembla, la cançó aquesta em sembla que dura 18
2: minuts. Què diu? La mort del
0: xino. No m'estranya que et suïcidis amb una
4: cançó.
1: Clar.
4: O sea, tío, es que casualidad seria que en una canció de 1 minuto 20 se suïcidara alguien.
0: No tenia tiempo ni de pensar.
2: Perquè treus el seguro.
4: O sea, por estadística es más fácil que se suïcidara alguien.
0: Claro. Me quería morir.
2: Repetir-la.
0: Bueno, el de Germs, vosaltres deveu saber la història, el de Germs es va voler morir-se a l'escenari.
4: Me sabe muy mal.
0: Sí, i es va morir al cap d'unes hores, no?
4: I además, como que coincidió que mataron... No es cuando murió, o sea, me refiero, que ni siquiera su muerte era la... el acontecimiento del día. Creo que cuando él se suicidó, cuando murió otra persona mucho más importante.
0: Ah, no lo sé, no sé, no sé.
4: Como Kennedy. No, no sé, o sea, pero que él se suicidó justo el día que murió alguien mucho más importante. Y es como, bueno, yo qué sé, tío, lo intentas.
2: Para sombra, para sombra.
5: Leo Paco, Leo Paco.
2: Bueno, això és perquè se'n recordi la penya, està bé, perquè llavors dius, hòstia, ah, és el dia que se'n va morir Kennedy, hòstia, també es va morir aquest.
4: Ja, però s'acorden de forma colindante, no és... Nada.
2: L'altre aquell, el Gigi Allen, també li va passar alguna cosa, no? També que no, va, estava en un concert i anava tirant contra les parets i no es movia.
0: No, va...
2: va travessar una vidriera,
0: va
2: atropellar un cotxe...
0: El tio havia estat a la presó, va sortir de la presó... Va sortir de la presó, jo aquest vídeo em passava del mal esport.
2: Sí, passava sempre, però jo no l'entenia.
0: Que el tio es cagava a l'escenari, agafa una tia pels cabells.
4: Ah, sí, como que se la pone como por aquí, sí, también. Sí. Como, te lo juro que no me mola nada, sí, rollo Gigi Allen, eh?
0: I el tio...
2: No, a mi tampoc.
0: Tio,
2: no,
0: no,
2: a mi tampoc. No, a mi tampoc. Super tonto,
0: en,
2: eh?
0: En aquest concert, que el tio em sembla que havia sortit del Talego, a la sala aquesta de Nova York hi havia com unes vidrieres, i el tio amb boles... Va xocar contra la vidriera, va sortir al carrer, es va enganxar amb un autobús allà amb boles i em sembla que es va morir aquella nit.
2: Es va morir d'un encostipat.
4: No, no,
2: se li va encostipar la cigala.
1: Sí, va agafar la grip.
4: No, además tiene ese rollo, Gigi Allen tiene como ese rollo, como además tenía, por los vídeos que he visto las cosas, tenía como su séquito,
0: sí,
4: tenía
0: sí.
4: como gente que le seguía de forma como si fuera Charles Manson, sí, era una movida, sí, no, no, o sea, para mí Gigi Allen,
0: majadas,
4: Gigi Allen era un puto hippie, tío.
0: Tiene un... Si lo podéis buscar, tiene un disco de country que creo que es lo mejor que ha hecho en su puta vida.
4: Un colega que le gusta mucho, creo que me ha dicho esto varias veces.
0: Sí, sí, tiene un disco de country, sí, sí, que sí. Hace en country el puto Gigi Allen, ¿no? Llavors, jo, el grup que l'acompanyava, els Murder Junkies,
4: sí.
0: Jo els hi vaig muntar el Rock Sound, això abans de l'Estrat Perro, amb l'Intranquilo.
4: Que tocava su hermano, ¿no? Que tiene un bigotillo feo.
0: Que estava más loco i tocaven con las lisas. Els tios intentándose ligar a las lisas. No sé què, el bateria luego es va fotre el pal de la...
2: De la bateria pel cul.
0: Es va baixar els pantalons, es va fotre el pal de... Això pel
2: per
0: cul.
2: Per quin cantó? Per què?
0: I jo anava fent així, qui la quiere, tot diu, ja no la quiere nadie. No sé.
5: Millor...
4: Acabaron tus días de gloria. Nadie quiere nadie tu baqueta de baqueta. Casa.
0: Uns persons importants.
2: Però millor s'estava fent la prova del Covid o alguna cosa així. A veure si tengo el Covid. La
0: maqueta
2: por el
0: cul,
2: a ver. No, no
4: tengo el cabito,
2: toca.
4: Persons,
0: allò. No, sí, com persons. Anava amb el bigotet aquest.
4: El bigotillo ese, sí,
0: Adolf
4: sí.
0: Adolf Hitler, però amb unes rastes quasi sí, sí. que li arribaven al cul. Un personatge estrany.
5: Tio, és que la penya, la molta gent de grups, quan es fa com gran, es fan rastes, tio.
2: Ja, yeah, per què?
5: Per què?
0: No sé. Són,
2: perquè són de mentida, no? Són rastes de xino, no?
1: No sé.
5: No sé.
2: El de Circa els Jarcs també anava amb uns rastots,
0: no,
2: tio.
0: Encara hi va,
4: enormes.
0: Encara
4: hi
2: va. O sigui, enormes, tio.
4: Como...
2: Se va agafar des d'una manta, no? Sí, com sí, una manta sí, darrere, sí, sí. tio. Però xusques, sí, sí, sí. Una mica rastes, xusquirastes, no?
1: Xusquirastes.
2: Una mica xurreres, una mica xurreteres.
4: No són xusquis.
2: Xurreteres, tio.
0: Va, anem a escoltar una altra cançó. Va, anem a escoltar una altra. Hòstia, que heu vingut i encara no heu fotut res.
4: ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis?
2: El cuerpo...
4: Mi, tu cuerpo está a punto de explotar.
2: Está moviendo.
4: Sí, sí, sí.
0: Anem a escoltar i llavors ens expliques de què va.
4: Vale.
2: Va, som-hi. Ja!

0: Típico raver traveler. El típico raver traveler. Nos dice, ven, ven, ven. Y nos va a enseñar dónde vivía. O no sé qué. Y no, o nos va a enseñar que tenía un hidromasaje. Tenía un hidromasaje. Sí. ¿Te acuerdas o no?
1: Sí,
0: tenía
1: sí,
0: un hidromasaje
1: sí, sí.
0: Super premium, pero al lado de ruina. O sea, sí. Sí, me acuerdo ahora.
2: Sí. La tercera guerra mundial y solo ha quedado la máquina de hidromasaje. Sí.
1: O sea, él vivía...
3: Es de disco, ¿eh? Hidromasaje sí. En la ruina.
0: Hidromasaje en la ruina. Para mí era un viajero del tiempo. Creo claro. Que eso, si te metías, viajabas como a otro...
3: otro hidromasaje.
1: Él vivía literalmente en Chernóbil, pero con un hidromasaje ahí,
3: sí,
1: tranquilamente.
3: Tío, qué guay, tío, sí, qué bueno. Sí, sí. Qué colgado, tío. Qué colgado. Hi ha un tio que currava al menjador, que també... un munió de menjador que és laboralment, sí, laboralment com el pitjor, el menys laboral que pots fer, i el tio deia, no, és que clar, tio, jo arribo sempre tard perquè mira, tinc un hidromassatge i posava les fotos, saps?
4: I cada matí,
3: clar, tio, és que clar, estic allà a l'hidromassatge uns vinets, tio, clar, jo no puc arribar a l'hora, tio, no sé què, i és que un dia que no va arribar a l'hora, li va enviar a la coordinadora una foto d'ella allà a l'hidromassatge, un
2: el va fotre
0: fora. És una màquina, no? Sí. És una màquina.
3: Però, tio. I la tia va dir, però què collons va enviar? Això és normal. Saps? El tio allà, ara vinc! Ara vinc!
0: 5 minutillos. No?
3: Sí, em vesteixo i vinc. No, vinc aquí, vinc amb el tanga. Hòstia, però la tia em va dir, jo li vaig dir, passa'm la foto. I va dir, no, ja l'he borrada.
0: A mi, com a concepte, tener un hidromassaje me va ser una cosa muy pretenciosa. O sea, me refiero, quiero tener un hidromassaje...
3: Ja!
0: No l'acabo de ver.
3: Un hidromassaje. Ja, però no sé, jo he estat en un hidromassaje d'estos i no sé, tampoc n'hi ha per tant, no?
0: No, aguàvia.
2: Com vaig fer, em sembla que va, no sé si curar...
3: Et fas bombolles a l'anus. Curar-te
2: 50 anys, la Sara i el meu fill em van regalar, bueno, vam anar-hi els tres, rotllo, sorpresa, i em van portar a un lloc d'aquests d'hidromassajes i...
0: Com Caldea, no?, d'Andorra.
2: No, per aquí a...
3: A Caldes.
2: Al cap d'un quart d'hora estava fora fumant un Ducados. No m'agrada estar relaxat. No puc. I els vaig dir, mira, quedeu-vos a vosaltres, que us fotin hidromassatges al xotxo on te vulgueu, clar, però a mi deixeu-me en pau d'hidromassatge. No puc. No m'agrada estar relaxat.
0: Ho trobo una
2: cosa com molt hippiesca. Ei, tios, estic aquí a l'hidromassatge. Ves a la merda, tu l'hidromassatge té puta mare.
3: A part que molta gent es mata palles.
2: Sí!
3: I tu vas allà mig bombolla, mig...
0: I la penya va trimpar tot.
3: Es veus allà, les bombolles són espesses, saps? És com un cacaulatillo.
0: Suenen.
3: Cacaulatillo de vainilla. Sí.
2: No vaig a buscar una cervesa.
3: Té mal la cara.
2: Va. És molt graciós, però jo crec que no haurien de tocar una altra.
3: Sí.
2: Si no, no avancem.
3: Sí.
2: Si no, a les 5 de la tarda...
3: Mis amigos no me quieren, no me vais a...
0: Mis amigos... Mis amigos nunca más beberán.
3: Això, mis amigos nunca más beberán. Venga, vamos allá.

0: Ja que parles aquí de miedo. Les fas tu les lletres per les
1: sí.
0: totes?
1: Sí.
2: Sí.
3: Bueno, és un cantautista.
2: La música també o no?
3: Sí.
2: Sí o no?
1: Tot.
2: Ah, jo pensava que la feies tu, que estàs allà amb l'ordinador d'orillo.
3: No, ell com que fa com a l'esbós inicial...
2: Amb Simbragas també o no?
4: Amb Simbragas ella.
3: Sí.
2: Vale, la música i la lletra les fas tu, totes. Mm. Ah, molt bé, o sigui, cada un té el seu grup. Sí. I tu no tens un grup que fas?
1: No, passo olímpicament.
4: No quiero problemas
2: con nadie. No me gusta la composició.
1: Els baixistes són baixistes.
4: Tiene una actitud de bajista y últimamente más. No te voy a contar intimidades. No. Últimamente tiene una actitud de bajista, tío. Sí. Ja està aquí Pol, eh? Però sí, sí, sí. Tenen una actitud de bajista, eh?
0: Però mira, Pol Simonon.
4: Sí. Mm. Pol Simonon. Pol Oximonon.
2: Oximonon.
0: Bueno,
2: què més?
0: A què parles aquí, miedo?
2: Miedo!
0: Què et fa por?
2: Tengo miedo.
0: A part de la puta estema dret.
2: Miedo de quererte.
4: O sea, es como la movida esta, pues esto es una movida como súper de petit comité, en plan, están sucediendo un mogollón de cosas, en plan, pues no podemos superar la velocidad de luz, la movida nuclear, o sea, hay un montón de cosas que el ser humano no puede hacer y que dan muchísimo miedo y que le pueden pasar, como una bomba nuclear y tal, pero me da miedo. Las canciones nuestras son de amor casi todas, ¿eh? Sí. Pero tengo miedo de que me puedas olvidar.
2: Que no pienses en mí, ¿no?
1: Sí,
4: tengo miedo de que me puedas olvidar. ¿No? Es como una movida claro. pequeñita, es una movida como sí. de...
2: Pero es
0: el
2: guay.
0: Pequeño, nuestro pequeño mundo sí. que nos claro. hace vivir cada
4: claro.
0: día.
4: Acontecen claro, mil movidas.
0: Si estuviésemos siempre preocupados de cosas, no podríamos vivir.
4: Claro, acontecen claro. mil movidas que me dan menos miedo.
1: Todo lo que no puedes controlar.
2: Y también hay muchas cosas que no dependen de tu. Y al menos dius, pues a petita escala, aquesta... Sí, que depèn de mi, que me
4: puedes olvidar. Esa es la movida. Sí. O sea, me da miedo que me deje, que me olvide un colega, que me olvide mi pareja, o que me olvide de esta conversación.
2: Claro,
4: joder, parezco hippie, ¿no?
2: O el rabero del Hidroponi.
4: Y no me lo dan tanto.
2: Claro. Claro, perquè a més també sempre diuen que et mors dues vegades, quan et mors i quan es mor l'última persona que se'n recorda de tu.
1: Ostres.
4: Claro, lobo, claro. Claro, y Hitler nunca morirá.
2: Nunca morirá.
0: Siempre hay algún ojo puta que lo recuerda.
1: Hijo de puta, tío.
2: Y a un búnker, un tío, todo el rato recordando a Hitler, recordando a Hitler. Y cuando se muere, meten a otro, recordando a Hitler. ¿Te imaginas?
0: Y lo pichó de
2: una... ¡Oh, Hitler nunca muere! ¡No se muere, Hitler!
4: ¿Cómo? 10.000 años adelante sí. en el planeta Tierra, ya no existe, en Marte, una colonia en Marte, pero hay un pavo en plan...
2: Un búnker ahí, tío, me acuerdo de Hitler, no, qué buen pavo, el speak que vendía.
0: Lo pitjor del rotllo aquest del nazisme és que s'ha banalitzat tant la paraula que avui en dia se li diu nazi a qualsevol cosa.
2: Bueno, ja, també et diré una cosa, quasi tot el que dius nazi és nazi, eh? Que quasi tot el que li dius nazi és nazi, i moltes coses a la que no... Vull dir que jo crec que no s'ha banalitzat, encara hauríem de fer servir més.
0: Tothom sabem qui són els nazis de veritat. Una cosa és que sigui gent d'extrema dreta, xungos i gent...
1: Fatxes.
0: Que dius, vaya puta merda, o vaya convergent, o vaya tal... Però un convergent, una senyora d'aquí a la Roca que vota Convergència i que ara millor votarà els Riols, no és nazi.
4: Entiendo el punto.
0: No nazi,
4: pero sí que es verdad que también...
0: Hemos que... banalizado la palabra.
4: Pero no son, claro, no son, esa movida sí. filosófica en la cual tú vas aumentando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, y cuándo eres todo, es decir, por ejemplo, tú vas pillando peso, ¿no? Imagínate que tú estás muy flaco.
0: Puedes hablar de mí, sí.
4: Vale, tú estás pillando peso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú pillas un kilo, no estás gordo? Tú pillas dos kilos, no estás gordo. Tú pillas tres kilos, no estás gordo. Pero entonces, ¿en qué momento? Es una movida filosófica
0: sí,
4: ¿en qué momento la abuela esa es nació, no?
0: Sí.
2: Yo el rollo que ya que estaba analizando, jo crec que...
0: Serà mala, però su...
2: Bueno, però amb això es basa el feixisme, tio.
1: Sí.
0: Jo no dic que no sigui fatxa. Jo dic que no sigui fatxa, dic que sigui nazi.
4: Claro, nazi.
1: Yeah.
0: Saps? Yeah. Que és molt diferent.
3: Però és com una paraula, és també... Una paraula.
0: Jo crec que s'ha banalitzat la paraula.
3: També ha passat, s'ha banalitzat, per exemple... Esto es punk.
2: Sí.
3: O
2: sí.
3: esta abuela que hace
2: no sé qué,
3: esto, esta movida es punk,
1: sí.
3: ¿no?
1: Claro.
2: Comer
1: gazpacho
2: es punk.
1: Sí, claro. Totalmente.
4: Es un adjetivo.
1: Sí.
0: Hostia, un futbolista, hostia, ha rematado con el culo, hostia, qué punk.
4: Es un punk.
1: Sí.
0: ¿Qué va a ser punk?
1: Sí.
4: Es quitarle
0: la esencia.
2: Sí. Agafa la pilota y fótatela pel cul.
0: Y la extrema derecha se ha quedado con la palabra libertad. Todo esto se lo ha quedado a la extrema derecha. Que, ah, claro, tú eres un nazi, porque claro, esto no es libertad, la libertad la damos nosotros que damos permiso para que vayas a matar moros. No, nen, no.
4: Ya, claro, no. Claro. De hecho, se han quedado, o sea, últimamente estoy pensando mucho como que se han quedado incluso, o sea, yo soy como cero patriota, pero creo que se han quedado con el concepto patria. Porque últimamente estoy pensando, como nosotros vamos a tocar a muchos sitios,
5: sí.
4: Vamos a conocemos a peña como en todas las comunidades autónomas,
0: sí, sí.
4: Comemos en todos los sitios, nos encanta comer, nos encanta la gastronomía de todas las partes, no sé cuánto, y pienso, tío, pues si yo soy como entrecomillado, mucho más español que un montón de esta peña que lleva su banderita y que va de fascista y no sé cuánto, si yo voy por toda España todo el rato, yeah. Y me la pela la bandera, me la pela España, me la pela no sé
0: totalmente
4: qué,
0: totalmente de acuerdo,
4: pero quizás claro. Estoy como mucho más entroncado con esta mierda, con mi lugar. Con el lugar, ¿no? Geográfico, que me da igual, ¿sabes? Sí, pero, ¿sabes? O sea, me gusta el clima, me gusta su gastronomía, me gusta su peña, me gusta que haya peña en todas partes.
0: Es que es esto.
4: Entonces, ¿por qué coño te has quedado esa bandera? Que tampoco la quiero, ¿sabes? Pero ¿por qué coño te has quedado como ese concepto, ¿no? De que a mí me gusta mucho España. Pues a mí no, pero creo que me gusta más que a ti.
2: Bueno, te digo una cosa, es que
0: a mí me gusta España.
2: Que no vol dir res, porque me gusta España es como dir, m'agrada el color groc. O m'agrada la Rosella.
6: Bueno, però sí que és veritat que en aquest país és com que si dius que t'agrada Espanya, està relacionat en que ets fatxa, en que portes el xaleco, la pulserita, però això a altres països que hem estat no passa. No tenen aquest rotllo.
2: Però també pareix per el rotllo xovinista, joder, perquè m'acago en Déu que a un li agradi molt el que ell és, joder, també és una mica tonto, és en plan...
4: Claro.
2: Vale, sí, però no et quedis aquí estancat, no?
0: Claro.
2: O si t'agrada, tampoc no cal anar-ho dient, no cal anar-ho ostentant, no?
0: Yeah. No, el que passa que hi ha certa gent que ha fet ús de la paraula ser espanyol per definir un tipus de persona.
5: Sí.
0: No té res a veure un gallego amb un tio de Cádiz.
4: Claro. Sí,
5: claro.
0: Saps? I tots dos són de puta mare, si els coneix, si són bona gent.
4: Si són bona pena, claro.
0: Però un tio de Vigo no té res a veure amb un tio de Cádiz. Claro. Un tio de Cádiz no té res a veure amb un de Bilbao, saps?
5: Claro, sí.
0: I llavors... el tema és que el concepte ser espanyol ho han convertit en una puta merda.
4: En ser nazi, quasi, o sea, quasi en ser nazi, no?
3: És que tu mateix et fa, a mi, per exemple, em fa ràbia i com fàstic una mica la paraula Espanya.
4: Claro,
5: sí, clar.
3: Me da rechazo,
0: saps? Perquè el concepte no han sapigut veure que estan en un país multicultural, multilingüístic, multi no sé què, i en lloc d'alegrar-te d'això... Jo me'n recordo
2: Bueno, i perquè la bandera d'Espanya i el concepte és com un concepte que serveix com per aixafar els altres.
5: Sí.
2: No serveix per aglutinar. No.
4: És un arma arrojadís.
2: Serveix perquè els catalans són uns gilipolles, els bascos són uns terroristes, els gallegos uns narcotraficants, els andalusos uns vagos, però Espanya sí. Bueno,
3: claro, pues
2: sí,
3: claro.
2: Espanya és tot això, claro. Doncs Espanya són vagos, rates, tontos,
4: claro,
2: saps?
4: Claro, ahí vamos.
3: No, mira, si et fiques a excluir a totes les comunitats, què és?
4: Se queda Madrid.
2: Que són tots
0: del si a Madrid, el meu fill viu a Madrid, si a Madrid no hi ha ningú de Madrid. Si el 80% de la gent
2: de Palamós,
0: que viu a Madrid
2: tots són de Palamós.
0: Són d'altres llocs d'Espanya i els surt la colla, a part de la colla aquesta de fatxes.
2: Del Waterworld Lloret.
0: Però aquest any al Mundial va haver-hi el Mundial de Futbol, sí. Segurament no us agrada el futbol, a mi sí, però és igual. Una anècdota que va passar, un periodista de la COPE va entrevistar amb un jugador de la selecció de Suïssa, que és d'origen espanyol, no? I li diu... Clar, allà són quatre idiomes, italià, alemany, francès i no sé què més.
4: I suïssa, no? Hi ha un idioma suïssa?
0: I
2: suïssa.
4: No,
2: no, no, era cap idioma suïs.
0: No,
2: joder, italià, alemany, francès i dàlmata o algun poble.
4: Era
0: dàlmata. Eren quatre idiomes.
5: San Bernardo.
0: Imagina't, el puto periodista esportiu de la Copa entrevista en aquest, que es diu no sé què, Rodríguez, i juga amb la selecció de Suïssa perquè els pares són dels que van aquí allà, no? I li pregunta,
2: Rodríguez.
0: Bueno, no, el tio li comença. Bueno, en Suiza hay varios idiomas, pero en la selección, ¿en qué idioma habláis? Digo, no, cada uno con el suyo. Bueno, pero habrá un idioma... No.
2: En castellano.
0: No, ¿sabes? Sí, al tío le quería hacer decir como rollo. No, claro. No, tenemos, todos cuando vamos a la selección... Todo el mundo no.
5: Sí.
0: Es un país diverso y el que viene de la zona alemana
5: claro.
0: Y los otros pues tothom fa el que sigui per més o menys entendre, perquè són més espavilats d'aquí i perquè ensenyen els idiomes del teu país a tothom, no? No. Llavors el tio li volia fer treure i l'altre xaval ja va dir no, allà, no, no, no. El camí de la zona de mana, pana, mana, mana, no, no.
3: Saps? És que ara que dius això del futbol, és heavy perquè, tio, tota aquesta penya tan espanyista, no?, com d'orgullo, sí. Joder, tots els putos partits de futbol, o sigui, partits, no, perdona, equips de futbol, és super multicultural,
0: clar, clar, clar,
3: venen de tot el món, i aquí no tenen problemes de ai, tu eres de no sé dónde, no eres... No, bueno. Clar, és que eso ya es como un clasisme, saps? Perquè si un estranger, una persona immigrant que és blanqueta, tal, no hi ha tant problema, no, perquè... No. Ja és cosa de classisme pur. Sí.
0: Però el pare de la Le Pen, com França va guanyar el Mundial, em sembla que va ser el del 98, uh-huh, que estava allà, llavors hi havia un mogollon d'algerians, tridans, algerians, de descendents marroquins, sí, negres, sí, tal, sí, i quasi ve de blancs, quasi no hi havia cap. L'extrema dreta francesa, que en aquell moment encara no tenia, que era, hi havia el pare Le Pen, va dir que allò no era la selecció francesa. O sigui, estaven en contra. Llavors els tios s'han vist obligats a dir, hòstia, clar, tots aquests xavals que són nascuts aquí, que guanyem de balonmano la medalla de no sé què, que guanyem de futbol no sé què, al final, i aquí a Espanya està passant igual. Nico Williams, Lamine Yamal, tal,
7: sí, sí, sí,
0: xavals que han nascut aquí, però els seus pares fa no sé quants anys van venir d'aquí i han nascut aquí. I...
4: Este discurso cala mogollón. Por ejemplo, sí, però... por ejemplo, hace poco... a veces quedo con tres colegas de clase, ¿vale? Con tres colegas de clase de la ESO. En plan, tenemos cero que ver, pero bueno, seguimos viéndonos a tomar una birra.
0: Sí, yo faig también.
4: No, y uno de ellos, y viene un colega de un colega, y viene, y estamos hablando de lo mismo, y dice exactamente lo que tú has dicho. Dice, por ejemplo, mira Francia, si en la selección no hay ningún francés, y le digo, tío, en la selección de Francia son todos franceses.
0: Sí, claro.
4: ¿Sabes? O sea, te estás equivocando, creo que como muchísimo. Y dice, no, bueno, ya, pero quiero decir... que negros i no sé què.
0: Això ho va dir Rajoy, això, sí, Rajoy,
7: sí,
0: ho va dir.
7: Sí, ho va dir, és veritat, sí.
0: Aquest any ho va dir Rajoy, va, sí, l'escrit aquest que fa pel Marc.
4: Ja, ja, sí, ja, ja. Com algú li da a Rajoy?
0: La selecció de França és molt bona, aunque no tenga ningún francés. Dic, vale, pues si tots han nascut a França.
4: Esa mierda cala, tío, no sé por qué, esa mierda cala. Sí,
0: sí, tu ets no sé què, no? És com el rotllo aquí amb els xarnegos en la seva època, no? Que és el mateix, són gent que ve de fora i si hi ha algun subnormal que... Ah, aquests són xarnegos, aquests no sé què. És el mateix, no? Aquests han vingut aquí a buscar-se la vida, han treballat, han tingut fills, han tingut nets, tal... I el mateix passarà amb la gent aquesta. I a França ja són 4 i 5
7: argelians.
0: Claro. Hi ha argelians allà des dels anys 60, gent que ja porta com 5 generacions.
4: Claro. Uh-huh. Y lo que has dicho del idioma, por ejemplo, estamos hablando en catalán y en castellano totalmente de una forma orgánica y no pasa nada.
0: Re, eh?
4: No, o sea, no uh-huh, entendemos, o sea, es todo súper... Ok, per exemple, mi viejo...
2: No, i també hi ha el rotllo de que collons et fa pensar que estar abans en un lloc et dona més drets que un altre que ve un rato.
7: Total.
2: O sigui, quina tonteria. No, no, és que jo porto 80 anys aquí en aquest metro quadrat, saps? Uh-huh. Bueno, i a mi que em sua la polla, saps? Vull dir, que això que et dona... Sí, pues surt d'aquest metro quadrat, saps? I ja m'hi fico jo.
4: És com, cabrón, 2026, cabrón. O sea, 2026.
2: Ja, però vull dir que
4: la vida se mueve.
2: Vull dir que quins drets adquireixes tu per no haver-te bellugat d'una puta comarca en de puta vida?
3: Absolutament ningú.
7: Sí, sí, sí.
0: Jo ho veig.
2: Un altre i té els mateixos drets que tu, tio. I defensarà el territori, la llengua i no sé qui, igual, d'una altra manera o el que sigui, però vull dir que els drets els té, joder.
0: No, però això que deies de l'idioma... Per exemple, els pares de la Sara van venir de Jaén i són de Jaén. I els dinars, doncs, per exemple, la Sara amb la seva germana gran, que estan més juntes, es parlen en castellà, amb la petita en català, amb mi en català.
7: Clar.
0: Estem allà tots dinant i vas parlant en català i en castellà.
7: Sí.
0: No hi ha cap problema.
4: Así funcionamos. Ellos dos hablan en català entre ellos.
0: Per això et diré que...
4: Jo
0: tenia un col·lega, el Cel sigui l'Aranya, que era andalú, bueno, va venir d'Andalusia, molt petit, i jo, com que era del barri, de petit, li vaig començar a parlar en castellà, doncs jo, quan em dirigia a l'Aranya, li parlava en castellà. I ell em contestava a mi en català. O sigui, ell era una bogeria, però així, jo no... Jo, com que estava acostumat amb ell a haver parlat sempre en castellà, jo amb ell em dirigia en català. I ell, que havia vingut d'Andalusia, em contestava a mi en català.
7: Sí.
0: Pues és això.
2: Sí. Això és el joc del telèfon, eh? Sí. Tu, anem a sentir una altra cançó, que si no, me cago en Déu. No, no.
4: Què canció queréis?
2: Història, no sé què. Història triste?
4: Història d'amor.
2: Història d'amor.
0: Història triste és d'escolbut.
7: Totes són d'amor.
2: Super, eh? Molt sensitive.
0: Això t'ho ha fet l'edat o no? sempre ha sigut molt amorós.
4: Sí, sí, sí.
2: Ets una persona, ets hipersensible, et consideres una persona hipersensible? Vas. Perquè jo a vegades em considero hipersensible quan algú diu, no sé què dic.
0: Anna,
2: no s'ha il·lusionat prou amb el meu xiste.
3: No és molt pas, però sí que té un cor com
0: molt gran.
2: És bona gent. Ets un peluche.
7: Té un cor que li batega.
4: Sí, té un cor que batega aquí dins.
3: No, l'escoltem, però tenim una història per explicar d'aquesta cançó.
2: Va,
4: sí.
2: Explica-la.
0: Escoltem primer.
2: Ah, vale. Doncs vinga, va, som-hi.
3: Ja.

0: Joker s'ho pren tot molt en, massa en sèrio, no?
1: Sí.
2: Ya, tío, es que, por ejemplo, dentro de mí... Esto me pasa como bastante, en plan, por ejemplo... A mí me gustan muchísimo los Ramones, ¿vale?
0: Bueno, pero a quien no le gusten los Ramones no merece vivir.
2: Exactamente. Pero he visto sus entrevistas.
0: Son gilipollas.
2: Son gilipollas. Entonces, me gustan más los Ramones en mi paja mental.
0: Sí, exacto.
2: Me pasa lo mismo con los rockers. O sea, yo soy un rocker.
0: Sí, sí.
2: Pero en verdad no, porque odio los rockers. Además, hay un montón de rockers que son fachas muchos y hay un mogollón de cosas que no me molan de los rockers. Pero dentro de mi paja mental, yo soy un rocker, tío.
3: Yo soy un rocker.
2: Y entonces es ese rollo de soy un rocker y un perdedor, como que no llego a ser rocker del todo.
0: Born to lose, una mica Johnny Thunder,
2: sí.
3: També ara molts rockers ja que s'han quedat amb la closca més pelada que un d'allò de billar i ara es dediquen a alimentar la barba, que és en plan rotllo polla erecta, polla caiguda, polla paiguda. Ja, però molts van amb gran barbassa.
2: Sí, gran barbassa.
3: Gran barbassa, però que és una mica també un penis penjim-penjum, saps? Un penis sense flàccid, no?
2: Tio, vull intentar tupé, dir penjim-penjum en algun context. O sea, no sé quan, però vull dir penjim-penjum.
3: Tinc el tendrum penjim-penjum. Tinc el tendrum penjim-penjum. Tinc el tendrum penjim-penjum. Soc un rocker. No, però què foten? On van amb aquestes barbes? A part que també hi ha un d'allò, hi ha la típica d'allò que diu... el típic refrany que diu barbut i tatuat, madero o infiltrat. Saps?
2: Sí, clar. Pues,
3: perquè... Molta penya es deixa aquesta barba en plan rotllo. Però tu no te n'adones que estàs sent el joc a l'ultradreta?
2: Es muy fácil de imitar, ¿no? Es una movida como muy fácil de imitar. En plan, bueno, mira, me rapo, me dejo barba, me pongo un poquito de fuerza...
3: Zeta fax.
2: Sí.
4: Les barbes, a més,
3: Van fer un estudi... Els fideus.
4: I, tio, van fer un estudi... de les barbes mundials i van descobrir que havia més
3: bacteris
4: que en un lavabo,
3: tio. Sí? En sèrio?
4: Sí.
3: Que fort, tio. Però en canvi diuen que les polles i els xotxos depilats agafes més malalties.
2: És peor.
3: Perquè es queden els bacteris, es queden els pèls.
4: Sí. Pues lo mateix amb les barbes.
2: Jo no me depilo nunca aquí abajo.
3: Una polla superpoblada, no? molt arbustiva, i un barbes allà...
5: Però de què estem parlant ara?
3: De masses de pèl que xoquen.
2: Comulgando, massa

0: People are.
1: No, they won't have any of that.
2: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja anem

0: veient obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.
1: 1, 2, 3...

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.